0: i animació. Vine i visita'ns. Organitza Ajuntament de Ferreries, Consell Insular de Menorca i Govern de les Illes Balears.
1: Tomeu, otra vez las goteras.
2: No encuentro a nadie de confianza.
1: Si no arreglas las goteras, se te caerá la casa entera. Tomeu, llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685-66-1144. Profesionales de confianza. 685-66-1144.
3: El bon dia d'Andreu Mir.
4: Bon dia. Vivim en una societat policromàtica, unes illes plenes de colors habitades per col·lectius ben diversos. Fa un dies escoltava persones que estan treballant perquè el seu entorn sigui més acollidor per tothom. Era la barriada ciutadana de Pere Garau. Parlaven d'un gran ventall de temes. La construcció d'un entorn travessa l'univers purament material. Va més enllà dels elements físics que en rodegen. Quan convertim un barri o un poble en una comunitat, no sols modificant carrers o places, transformant formes de viure junts. On hi ha amor, hi ha casa. De fet, quan construïm relacions humanes fonamentades en el respecte i la cura mútua, la comunitat deixa de ser un lloc on vivim per convertir-se en una llar on ens sentim acollits i reconeguts. Bon dia a tothom.